0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. All aboard, the night train.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: te arriba la invitación para la consulta.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat. I avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, goita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. De les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
1: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. I farmàcies de guàrdia, què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, a part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

country club either.

0: con las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamarsa o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats. Des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
2: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
1: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha després part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius a l'Alt Empordà a 4 presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Sim. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar l'ull al sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
2: Quan hi ha l'eclipse, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
1: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals i danys en edificis i infraestructures. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica de caràcter telemàtic, que serà el pas previ a la conferència sectorial d'infància. Des del departament que lidera Cira Regó afirmen que la trobada del dijous suposa un pas tècnic indispensable per convocar la TESIA, que és l'òrgan de cooperació, coordinació i col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes d'Espanya en matèria d'infància i adolescència. La intenció del Ministeri és que la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, en què participen tant la ministra com els consellers autonòmics, se celebri l'última setmana del mes d'agost. Allà s'abordarà previsiblement el mecanisme d'acollida i repartiment dels centenars de menors migrants que hi ha a Ceuta i que la ciutat autònoma no té marge per gestionar correctament. Respecte a aquest mateix tema, s'ha pronunciat avui el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouaddi, que ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouaddi ha recalcat que cal trobar una solució immediata apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un millor futur pels menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouaddi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. I Protecció Civil ha confirmat avui que un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Segons fonts oficials, els socorristes l'han trobat inconscient a l'aigua i l'han traslladat a la sorra per intentar reanimar-lo. Quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'hi han desplaçat, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat, després de mantenir una discussió amb una dona, segons han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta de moment cap denúncia ni cap persona ferida. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: la veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí i hora local s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que, tot i el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia o Roipel Hispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades, i la 7 i la N340 per als desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es preveu més trànsit a la N340, la 7, la 27, la N240, la T11 i la N420. Es recomana planificar els trajectes, consultar el trànsit i seguir les indicacions dels agents en cada cas. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Això és el Remeier.
3: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
4: I què són els additius, David? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons, Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quin és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
4: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències,
3: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en 4, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més natural. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha, i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
4: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes, n'hem menjat.
3: I entre altres, i molts ingredients, que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
4: David, necessaris o perillosos?
3: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
4: Poca broma,
3: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
4: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
3: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
4: Dolent.
3: Doncs, home, el blau ja...
4: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
3: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
4: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
3: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
4: Correcte.
3: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que tenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té.
4: Clar,
3: entre els més qüestionats...
4: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hem de posar merdetes.
3: Exacte, sobretot en els aliments processats, Seria potser amb els tomàquets... Ja
4: és a dir, amb les salses, i coses així...
3: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, i si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, i poden, a més, ser sensibles són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
4: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
3: Doncs com a additius alimentaris està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal. Val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
4: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
3: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, com la putrefacció o la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
4: Ep.
3: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que
4: molt
3: està
4: famós,
3: relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i l'E219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i l'E217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no?
4: Clar.
3: És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
4: sí,
3: conté sulfits,
4: sempre.
3: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i l'E228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
4: Sí, els anem apuntant, ben atents.
3: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos. Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
4: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
3: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
4: Molt interessant.
3: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
4: Depèn del que sigui, no?
3: Doncs depèn del que sigui.
4: Bistec, segur que no.
3: I en canvi els iogurts, segurament. Segurament sí. fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
4: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
3: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants i conservants.
4: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent
3: sona,
4: pensa, mira...
3: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Mm-hmm. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxilxiloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que, si més no, se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
4: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
3: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
4: Exacte.
3: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca com

0: I ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, eh? L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades. És reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple la cesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, eh? Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius o senzillament
1: demà
0: ho fem
1: no.
0: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara, eh?
1: Sí,
0: no saben
1: sí.
0: Que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílegs de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria almenys d'origen animal,
1: sí,
0: però no ben bé animal.
1: Sí, invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
1: Maco.
0: Val? Sí, fa a besar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló.
1: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments...
1: Sí, excepcions, clar.
0: Exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí. I quants més additius tingui, i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar

0: que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no
0: d'additius,
1: cal.
0: Evidentment, eh? Aquest seria més fàcil, tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans avui més que plantes parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, molts
0: d'aquests. És relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa no havien d'estar d'acord.
0: Sí que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament,
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaires sorpreses això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir amb moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament, generalment doncs ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no? Perquè estàs parlant del bany-maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany-maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que a les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre, sempre, sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bersmain, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibil·la del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking, inclús, l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només, només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadesa.
1: Se'n diu promocionar.
0: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres!
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins als anys, fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre de el Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Hildegarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innata amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'auto equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem, de les ràtzies, no? En aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé, se l'haurien...
0: Sí, se l'haurien... l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot, explicava la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si som consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
1: Sí,
0: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és variant, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també. Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, no? Al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats amb el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, com vulguis. Sí, depèn si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures, què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-s'ho, o si us ve de gust, mirau-se-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui han destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les en la medicina del centre europea. Els estudis científics, han parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Claudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.

0: cada 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. El ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, ha reclamat avui el retorn dels menors no acompanyats que es troben arreu de l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouahbi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un futur millor per als menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouahbi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions durant la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. I els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal declarat a la Serra de Campelles, al municipi d'Odèn, al Solsonès. El dispositiu està format per 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder que treballen conjuntament amb les agrupacions de defenses forestals. Segons han informat els bombers, l'evolució de les tasques d'extinció és favorable i es continua treballant sobre el terreny per controlar l'incendi. I un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de centenars de peixos al riu Ripoll a Sabadell. Segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema, amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector, i en aquests moments l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament. I un breu apunt abans de tancar, el jutjat d'instrucció número 8 de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe per part del govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia Provincial de Madrid ha rebut 4 escrits de denúncia, 3 de particulars i un del PSOE, que ha enviat al jutjat que ja havia obert diligències després d'una denúncia del partit polític Justitia Europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments a diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no pel territori. Montserrat Cubaró, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables que ajudi al municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. Tornem ara amb el terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia, amb una llista de morts que, segons fonts oficials, ja supera el centenar i afegeix una norantena de ferits, més enllà dels importants danys materials. El terratrèmol també ha causat afectacions a ciutats com Cali, Manizales, Pereira, Bogotà i Medellín, amb edificis ensorrats i persones atrapades. 7 aeroports, entre els quals el de Pereira, Manizales, Quibdó i Cali, han suspès les operacions mentre s'avaluen els danys estructurals. El sisme també s'ha sentit a l'Equador, Panamà i Venezuela. Recordem que el terratrèmol s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre a San José del Palmar, i ha tingut fins a 4 rèpliques. Les autoritats han descartat el risc de tsunami a la costa del Pacífic, però es troba molt pendents del volcà Puracé, que es troba en alerta taronja. El govern colombià ha activat un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als afectats. I al capítol de reaccions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el suport i solidaritat de Catalunya amb Colòmbia en un missatge a les xarxes socials. Després del missatge del govern confirmant que no hi ha ferits entre els prop de 7.800 catalans que viuen al país, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern, els Estats Endins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
0: 1979.
1: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics, i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Messagina Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers and the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers.

0: destaquen clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

0: una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980. Es deien Cucharada i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el rock and clàssics amb més èxits del 1980. It's my
1: Clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
0: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallot.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada. Es deia Making Movies i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials.
2: Rock and Classics.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.